Juan Luis Guerra an sin agus Barbujas de Amor. Cuig nómid is fiche tréise hocht a chlog, seo Richard Anthony agus Fish LeConte.